0: Pues ja estem així, després d'esta pausa de publicitat, i anem a parlar de algo que es va celebrar, es celebrar el pròxim dissabte 8 d'agost, al Centre Juvenil l'Alqueria de Borde, lo que tots coneguem per lo que era Gandia Televisió. Per a què? Per a los más viejos del lugar, ni alguns que això diran, Gandia, diran això què és, però bueno, el Centre Juvenil l'Alqueria de Borde. I així tenim a una representació del Consell de Joves de Gandia, tenim a la regidora de Joventut, a Imma Rodríguez, tenim a Cristian Trotonda, que és el president del Consell de Joves, i també a Susana Martínez i a Toni Serrano, que serà un dels protagonistes d'eixa nit. Imma Rodríguez, bona vesprada i gràcies per vindre. A veure, Imma, parla.
1: Pues gràcies per a vosaltres Gràcies a vosaltres.
0: Ara sí, perdona. Pues bueno, ja estem així tots reunits i anem a parlar d'este event que, com dic, serà el pròxim dissabte, és la setmana que ve, dia 8 d'agost. Conteu-nos.
1: Pues bé, dintre de la programació que tenim envoltant el Dia de la Joventut, que és el dia 12 d'agost, tenim jo diria que és el... La estrella d'aquest esdeveniment és la Veu Jove, és la segona edició, sí. I bueno, tratem d'impulsar un espai on la gent jove de Gandia i de la comarca puga pues, tindre pues, aquests primers escenaris per a poder tocar i al final aquestes oportunitats que donem per a que puguen demostrar el talent local que és molt, que estem desvanits perquè tenim bueno, és la segona edició, s'ha apuntat molts grups i molts solistes, al final s'ha fet una preselecció, però tenim set finalistes que el dia 8 estaran en la Veu Jove demostrant el seu talent i nosaltres apostem per donar aquestes oportunitats a la gent jove.
0: Pues de què costarà el acte, vull dir, què aneu a fer per allí? Què aneu a fer?
1: Bueno, pues,
0: aquí no començarà, perquè bueno, la gent se faci una idea.
1: Començarà a les 8 de la vesprada, en l'Alqueria La Borde, és una entrada gratuïta. Convidem a tota la gent jove i no tan jove que vulgui vindre a veure
2: l'espectacle, a veure allí, és músic. Sí.
1: Sí, és que és un espectacle que a més té moltes sorpreses. Ara Cristian també ens contarà un poc què és tot el que han preparat, perquè ho han preparat amb molt de carinyo, amb molta il·lusió. Han fet bueno, un backstage que serà per a que els participants puguen estar com si realment estigueren
0: en un escenari
1: i tot el que comporta estar en un escenari, no? Per a que es senten artistes de veritat. I jo crec que això és molt important. De l'any passat ja tenim una bona... un bon feedback, n'hi havia grups que, bueno, no han dit el premi serà tocar de teloners en la Fira Festes
0: com l'any passat, que
1: el premi és molt important. I bueno, el que estava dient és que és el que hem viscut durant aquest any de la primera edició de la Veu Jove, bueno, pues que grups emergents que van participar a la primera edició de la Veu Jove ja estan tenint els seus pinitos en la comarca, inclús
0: comencen a manejar-se.
1: Per exemple, inclús, o sigui, no va guanyar, però Fardatxo ha sigut un poc el grup que més ha despuntat i va ser una de les seues primeres oportunitats poder tocar en la Veu Jove i a partir d'ahí pues, hem vist un ascens impressionant d'este grup local. Per tant, pensem que fiquem aquestes llavoretes així per a que puguen sorgir coses interessants i propostes molt, molt, molt xules.
0: Des del Consell de Joves tenim, com havia dit abans, a Cristian Trotonda. Cristian, què sí. T'espera ahir per comentar-vos?
2: Què tenim? Pues la veritat que, Imma ho ha resumit prou bé. Efectivament, és per a donar-los visibilitat, sí. I bueno, i tindrem allí, tenim efectivament set cantants on van a donar-ho tot, la qualitat, la veritat que o sea, és la veritat que disfrutaran, o sea, no dubtaries en cap moment que són amateurs o són gent emergent.
0: No, n'hi ha gent amateur que és molt professional i nos noto, eh?
2: No, totalment. O sigui, la veritat que és superguai. La gent que li agrada la música, la gent que estigui escoltant-nos, que si ens escolten la ràdio vol dir que els agrada tot aquest món. Jo els convido a que vinguin allí el dia 8 d'agost, com bé ha dit Imma, a les 8 de la vesprada, que podran disfrutar de la música en directe, dels cantants en directe. N'hi hauran premis també, sortejarem, bueno, després vos contarà Imma i Susana un poquet. Exacte. Més el que tenen de sorteig, però per la part nostra com a consell sortejarem també dos entrades per al Mediterrània totalment gratuït entre els assistents que acudisquen a disfrutar de la Veu Jove. O sea, ja que vens a veure cantants, pues te pots endur premi per a veure més cantants pues en el festival, no?, del Mediterrània. I bueno, i de jurat contarem amb, bueno, estarem allí, de jurat estaré a Imma, com a concejal, estaré jo com a president, estarà la tècnica de turisme Olatz, estarà Alfred, el del Mediterrani, que per això també tenim les entrades
0: Alfred,
2: per a
0: Alfred
2: sortejar.
0: Saez, sí.
2: Alfred, correcte, sí, que és el director director del Mediterrani, i com es dedica a la música i tot això, pues ens venia de lujo. I també tindrem una persona, bueno, tindrem també a Pilar, que va ser membre integrant del grup Invers, que era el grup guanyador de l'any passat, con lo qual hem volgut contar en ella per aquest any i per a que sàpiga el que se sent estar de jurat quan vam estar nosaltres la primera vegada per elegir-la a ella, que ens va costar, la veritat. Jo sempre ho dic, guanyadors són tots, el que passa és que té que haver algú per a que es piquen un poquet i tinguin algun premi, però realment guanyar o perdre, com bé dia Imma, Fardatxo va perdre, no?, per dir-ho d'alguna manera, i en canvi han triomfat en tota la comarca. O sigui que guanyar o perdre no significa res, simplement és per a donar-los una visibilitat allí en la Veu Jove, per a donar-los visibilitat a ells. I com a jurat estrella també contarem amb Arcano, que és un rapero prou famós.
0: Ah, pues, que tot el món... pues no aneu en tonteries, eh?
2: No, per això t'he dit.
0: No anem en tonteries, ostres.
2: Sí, o sea, que tot el món coneix Arcano, jo crec que tot el món coneix Arcano. I
0: és valencià?
2: Sí, és bueno, alicantí,
0: alicantí, sí.
2: De la comunitat valenciana.
0: Sí, exacte.
2: Correcte. Entonces, tenim la comunitat valenciana, la veritat que tenim moltes coses bones. I pues bueno, vindrà Arcano i també estarà de jurat, farà algun freestyler per allí un ratet, o sigui que l'exprimirem un poquet. I bé, bueno, tenim moltes coses preparades, tindrem food truck per a que la gent pugui estar allí passant.
0: Això no va dir-te, la gala estarà presentada per Cabra Fotuda, alguns diran qui és això.
2: Correcte.
0: Pues és un influencer valencià.
2: Totalment.
0: És molt conegut.
2: Sí, de veritat.
0: Sobretot en Instagram.
1: De fet, repetim segona edició, sí, en Cabra Fotuda. Ens va agradar molt com va aportar...
0: A mi em fa molta gràcia els vídeos que puja a Instagram. És que...
1: Sí.
0: És que es noto que és d'ací. Sí.
1: És total.
2: De l'essència valenciana. Sí. També és de la comarca de la provincia d'Alacant,
0: sí,
2: és la Vila Joiosa.
0: Sí.
2: Està tot ací, tenim...
0: Tot de casa. Pues bueno, com estàs dient tu, Cristian,
2: sí,
0: tindreu una zona de restauració.
2: Sí, per a que la gent pugui estar allí disfrutant
0: amb beguda,
2: mentre menja,
0: sense alcohol,
2: per
0: recalcar això. I també aixes food trucks, que ara ja això és una... és algo ja habitual en festivals, en actes...
2: En
0: events d'esta índole. I, com esteu dient, es sortejaran dos entrades per al Festival Mediterrani, que serà en dos setmanetes. I bueno, Susana Martínez, què te fa comentar-nos? Què t'espera ahir?
1: Bueno, pues,
0: preparat.
1: Volíem assenyalar que en la Veu Jove també farem un sorteig de tres premis de 500 euros per a que la gent, després Imma vos contarà més, tinga la possibilitat d'accedir al carnet de conduir. Al final el que hem volgut és a la gent nascuda en el 08, pues que complís 18 anys, que saben que és un any important en la seva vida. Els 18 anys ens marquen molt en la nostra vida, i també saben que per a les famílies és un any complicat perquè molts d'ells i d'elles se'n van a estudiar
0: a
1: fora
0: València,
1: i hi ha una de les peces importants.
0: És un espai molt bo.
1: Val, i que havien pensat que podia ser algo que fora important i necessari. Bueno, pues, més un carnet de conduir, sempre mos obri portes per a tots i per a totes, per en el món laboral o en la vida diària. Haver tindre un carnet sempre és un plus, i pensem que tres premis de 500 euros per als guanyadors que s'inscriuen, ara Susana contarà de quina manera poden fer-ho al sorteig, serà algo que ajudarà molt a ells i a les seues famílies. I també a tota la gent que s'apunte al sorteig i es trau el carnet de conduir en este any, tindrà una pràctica gratuïta, perquè han fet un conveni en totes les autoescoles de la ciutat que, bueno, han renovat aquest conveni, ja la tenien des de l'any passat, i les autoescoles de la ciutat han vist en molt bons ulls esta proposta, perquè és una manera d'incentivar i d'animar a la gent jove que es traga el carnet, i més ara en estiu que es paren un poc d'estudiar, pues, quin millor manera que això. I si tenen un al·licient d'aquesta pràctica o si són desagraciats en el premi de 500 euros, pues molt millor.
0: La veritat és que sí. Susana, que tenies que comentar-nos, exacte.
3: Sí. Com bé ha dit Imma, les persones que poden participar són les nascudes l'any 2008, que aquest any
0: complixen
3: 18, exacte. I per participar el que tenen que fer és anar al nostre Instagram, que recomanem que siguin el nostre compte i el del Consell, per tard d'entrar-se de totes les esdeveniments.
0: Digues tu llegint a la gent que vos seguís.
3: Sí, és @espaixovegandia. I ahí troben, en la descripció del perfil, tenen l'enllaç per anar a un formulari, n'hi ha que omplir un formulari, i després tenen en la pròpia publicitat, en el cartell de l'event, tenen un QR que poden escanejar per anar directament al formulari. I n'hi ha cartelleria per tota la ciutat, i en la pàgina web de l'Ajuntament, en gandia.es, també, ¿vale? En el Departament de Joventut, està el cartell.
1: Únicament dir que són per a persones empadronades a Gandia.
0: Exacte, sí, recalcar això, que és per a gent que està empadronada, sí, a la ciutat de Gandia.
2: Això fan Gandia, no?
0: Efectivament.
2: La gent de Gandia.
0: Efectivament. Sí. I ara ja tornant altra vegada al dissabte dia 8, la cloenda d'este festival, a qui tindrà? A Toni Serrano, que és un DJ que està començant, no? Toni, bona vesprada.
2: El DJ vocal del Consell, és a dir, també tenim per ahí el Consell.
4: Bueno, el que no ha dit Cristian és que la festa començarà a les 11 i acabarà, sí, a les 2:30.
0: Exacte, sí, això anava
2: la festa recalcant. Després, correcte, la disco mòbil.
4: I pues res, pues un poquet nerviós, però com és la Butxove, lo més normal és que punxa un jove.
0: Exacte. Per algo es comença, eh? Per algo se comença, aixina és. Pues, alguna coseta més que vulguis añadir, Imma? Alguna cosa que ens han deixat o algo?
1: Bueno, simplement dir que el dia 12 faran la lectura del manifest del Dia de la Joventut, que tant els corresponsals com el Consell dels Joves...
0: El dia de l'eclipse.
1: I aprofitant també que és el dia de l'eclipse, tenim l'últim esdeveniment que farem en la zona de Venècia, on la gent que pugui apuntar-se tindrà ulleres que donarem des de part de l'Espai Jove per a que puguem visualitzar tots junts, un grup de gent jove, l'eclipse.
0: Per a no tindre ningú problema en la visió, perquè n'hi ha gent que està per ahí dient en ulleres de sol o en els mòbils, i que anem en cuidao.
1: Sí.
0: L'altre dia parlàvem en l'Associació d'Astronomia i mos diuen que n'hi ha que anar molt en compte. És la veritat que el tema este de l'eclipse del pròxim 12 d'agost. Sí, és molt perillós, és molt perillós.
2: Mos pensem que no, però
0: sí,
2: perquè estarà oscures.
1: De fet, nosaltres vam dir que el punt de l'eclipse, o sea, és l'Associació Astronòmica de Gandia, sí, la que mos va informar quins eren els llocs més idònios,
0: sí,
1: i
0: sí.
1: Pareix que ahir en Venècia serà, bueno, igual ara estem dient-lo i s'acumula molta gent, però sí, el deber és que és on estiga menys massificat, per fer, sí, un esdeveniment que jo crec que no tornarem a veure.
0: Sí, sí.
1: Sí,
0: correcte. Pues ja saben, el pròxim 8 d'agost, dissabte 8 d'agost, a partir del 8 de la vesprada, en el pati exterior del centre juvenil, l'Alqueria de Borde, el concurs La Veu Jove, ahí és on es celebrarà. Comptarà en la gala presentada per Cabra Fotuda, una zona de restauració amb food trucks i beguda, i es sortejaran dos entrades per al Festival Mediterrània, i també després Toni Serrano, que està així, es deleitarà amb unes mescles per a tots els assistents. Moltes gràcies a tots per vindre i que siga tot un èxit.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies. Ens veiem allí.
5: Más de uno. Vuelve, como cada verano, a la playa de Gandía, el mejor cine al aire libre. Cine Tugar. El mejor cine de estreno al aire libre. Cine Tugar Gandía. Venta de entradas anticipadas por internet en www.cinetugargandia.es. Disfruta con tu pareja, amigos o familia del mejor cine al aire libre. Cine Tugar Gandía. En Avenida del Nord sin número, delante del Hotel Tres Anclas. Playa de Gandía. Cuentan las leyendas de la playa de Oliva que unos gigantes de piedra custodian el secreto del verano eterno.
6: Y el secreto es que el verano eterno se vive aquí. Déjate guiar por los tótems, desconecta del mundo, conecta con el Mediterráneo y vive el mejor ambiente de la costa.
5: Chiringuito Olivaba, más que un chiringuito, un mito del verano. ¿Todavía no tienes tu carnet de conducir? En Autoescuela Ruta 66 seguimos innovando para ti. Abierto los 12 meses del año, donde puedes realizar tus cursos online las 24 horas del día. Aprovecha durante este mes y obtén tu carnet de carretilla y lavadora. Para que todos sean facilidades, dispones de dos centros en Gandía. Uno en el Grau de Gandía y ahora también en Ador. Antigua Autoescuela El Punt. Ahora es Autoescuela Ruta 66. Toda la información que necesitas en autoescuelaruta66.es. Tu autoescuela de confianza en Gandía. Grau de Gandía y Ador.
7: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, és important prendre una bona decisió. Recorda que pots estudiar prop de casa, amb qualitat i amb totes les oportunitats. Al campus de Gandia, de la Universitat Politècnica de València, la millor universitat tecnològica d'Espanya. Al campus de Gandia pots formar-te en àrees de gran projecció professional. Tria entre el grau en Ciències Ambientals, el grau en Empresa i Tecnologia Digital, el grau en Tecnologies Interactives, el grau en Comunicació Audiovisual o el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, so i imatge. A més, el campus ofereix una important oferta de dobles graus i màsters. Pensais per adaptar-se a les teues inquietuds i ajudar-te a construir el teu futur professional. Informa't, consulta tota l'oferta acadèmica a la web del campus de Gandia i estigues atent a les dates de preinscripció. Prepara't amb els millors, prop de casa i dona el primer pas cap al teu futur. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
5: Más de uno.

0: merece.
1: 12:57 minuts i seguim en Más de Uno a Forba i Digna i continuem parlant de música i en este cas del Polisonic. Ja estem en el segon cap de setmana del festival i com sempre tenim la veu d'Eudald González per a il·lustrar-nos, per a parlar-nos del Polisonic. Eudald, com ho portes?
2: Hola, bon dia. Pues bueno, de moment han superat la primera setmana.
1: Exacte, exacte. Clos,
2: però bé, no sé, molt satisfet, molt contents per l'assistència del públic i per la qualitat dels artistes que han vingut aquests tres primers dies de festival.
1: Com que van anar bé els tres primers concerts? Tot bé?
2: Sí, sí, ja dic que el calor era un poc l'element que era un poc distorsionador.
1: El hàndicap.
2: Però bueno, quan hi ha bona música i sobretot música fresqueta i n'hi ha dalt de l'escenari uns mostres, pues jo crec que tot això se supera. I la veritat és que musicalment estem molt, molt contents i molt satisfets dels resultats d'esta primera setmana.
1: Exacte, el joc és incomparable, el jardí de la Casa de la Marquesa. A més, els arbres jo crec que el millor fan que la temperatura es reduïsca 2 o 3 graus, el millor, pot ser?
2: Sí, sí, una miqueta, diguem, més fresquet, sí. El que passa que amb temperatures tan elevades és difícil mesurar la frescoreta, però bé.
1: I la calitxa que feia també. Això també feia molt, perquè...
2: Però bueno, això té encara més mèrit que el públic assistirà massivament als concerts, de manera que això no està seguint, de moment, un obstacle per a que la gent vingui al Polisonic.
1: Pues, fet el resum de la setmana passada, el divendres, el dissabte, què tenim, Eudald?
2: Pues mira, el divendres tenim a la Jose, que crec que havíeu posat un trosset d'una...
1: Mujeres de Caña.
2: Exacte, una cançó d'ella. És una dona que fa flamenc, però que també fa altres tipus de músiques, diguem, de ritmes ibèrics i llatinoamericans. A més, és una veu absolutament prodigiosa. I després el dissabte pues, tenim a Canazoé Orquestra, que és una banda originària de Burkina Faso, d'Àfrica, absolutament recomanable perquè són uns músics que en l'escenari la veritat és que contaminen i contagien eixa energia i eixos ritmes que té la música africana, que són absolutament ballables i a més amb l'afegit de que un dels músics toca un instrument que es diu el balafon, que és un instrument de percussió que és una miqueta estrany així dins dels nostres àmbits, però que és un autèntic vertiginós de l'instrument. Jo he tingut la sort de veure-lo en directe i la veritat és que és un prodigi de música, de manera que crec que no n'hi ha excusa ni per a vindre, ni per al divendres, ni per al dissabte, al Polisonic.
1: El divendres és la Jose, que, bueno, entre tants, bueno, va estar també en La Voz, el concurs La Voz.
2: Exactament, senyor, sí.
1: Nosaltres som a 3 Media, Antena 3, pues, també va estar en La Voz. I, bueno, ha col·laborat en, vamos... Manolo García, Tomasito, David de María, vamos, Ara Malikian, sí, vamos, no, és que el currículum que té i estava així mirant i ha estat per Gran Bretanya, Itàlia, França, Portugal, Alemanya, vamos, és que el currículum que té la José, que és d'ací de València, és d'Alacant,
2: sí.
1: Pues, bueno, el currículum que té, impressionant, estava jo així mirant-lo i mare meua. I
2: després, sí, és un artista absolutament internacional, saps?
1: Sí.
2: O sigui que, sí.
1: I després, sí. Canazoé Orquestra, com estàs dient tu, són de Burkina Faso.
2: Sí.
1: I tenen 3 àlbums, si no m'enganyo, no, Eudald? Tenen àlbums, sí.
2: Sí. És una banda ja que té molt de temps.
1: Sí,
2: que passa que, bueno, sí. Però, i en Àfrica, que són uns número 1, És que no és que és una banda aixina desconeguda per als nostres àmbits,
1: exacte.
2: Però ja en els àmbits, diguem... Afro, com li vulguem dir, som la veritat
1: sí.
2: Molt, molt coneguts.
1: Són un grup que està format per Seidú, Mamadou, Los Okeitia, Martín Etienne, Emilio Rudoy i Lauren Planells. Són este grup que, com diu Eudald, estaran este dissabte, dia 1 d'agost, en el Polisonic. Queden entrades, Eudald? Com és la cosa?
2: Sí, encara queden entrades, o sigui que el públic que vulgui vindre... com sempre, o així en la taquilla de la Casa de la Marquesa o en la plataforma nostra de vivaticket.es, ahí...

0: moltes gràcies per guardar-nos un huequet en la teva agenda i per parlar-nos del Polisonic.
1: No, no, gràcies a vosaltres per guardar-vos vosaltres l'espai. És mutu l'agraïment. Moltíssimes gràcies, Ivan, i ens veiem la setmana que ve.
0: Exacte, la setmana que ve continuem parlant. Adeu.
1: Molt bé, una abraçada. Adeu, adeu.